0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados serán integrados a examens de especialitat a partir de 2028. Los liceas que fagon una especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lenguas dichas regionales. Según Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceas que haurien seguit una especialitat en d'autres lenguas de l'estat francès podrien dar-la passar les proves correspondents en aquella mateixa lengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, podrà passar les proves en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel prepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. El Gran Tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sobre l'especialitat concernida podrà ser presentada en la llengua causida. Fins ara, les escoles escolaritzats dins les filières bilingües devien passar les proves en francès, llevat quan la llengua dita regional constitueix o mateix l'especialitat. El ministeri presenta aquesta reforma com una reconeixença dels trajectes bilingües i assegura que remet pas en causa la plaça central del francès dins el sistema educatiu. Just pressiu de mobilitzacions creixentes. Aquesta nova disposició arriba en un context de mobilització creixent en sostè a les llengües pròpies no oficials. Dempè la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquestes llengües de l'examen del batxillerat. Aquestes demandes han recentment guanyat davant particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a una tira de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat, d'on l'Occità.